Bona vesprada. Les associacions de víctimes de la Dana han demanat la imputació de l'actual vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero, qui durant la riuada ocupava el càrrec de consellera de serveis socials al mateix temps.

0: Susana Camarero ha assegurat en la seva declaració com a testimoni que consultarà i pensarà si lliurement, de manera voluntària, entregarà els missatges de WhatsApp que va mantindre amb la resta dels consellers el dia de l'arribada. La jutgessa li ha fet aquest requeriment perquè els aporta de manera voluntària, igual que ha fet amb tots els testimonis que han prestat declaració en el jutjat de Catarroja. Els contem també que agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb el cos de la policia local, han detingut a un total de 12 persones com a presumptes responsables d'un delicte contra la propietat industrial i com a gerents d'un lloc de venda ambulant d'un conegut mercat on, gràcies a la col·laboració policial, les dos coses han aconseguit intervindre 2.277 articles falsificats a Alacant, concretament a Denia Regentà, en els llocs del mercat ambulant de l'esplanada del parc d'esta localitat on es venia roba falsificada de reconegudes marques. I es contem que la creació de noves empreses en la comunitat va pujar un 10,7% en abril en la comunitat valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Castellón.

0: Y fans somos nosotros, Javi, de cada uno de nuestros premiados. Hoy toca felicitar a Grans i Menuts por ese reconocimiento que pone en valor muchos años de trabajo, de vocación y también de compromiso con la educación. Es un proyecto educativo que ha hecho de la cercanía, de la inclusión y de la implicación también de las familias, algunas de sus señas de identidad. El año que viene cumplen 50 años y este año hemos querido adelantarnos un poco a ese aniversario para reconocerlos como Premio de la Educación 2026 Onda Cero Castellón. Hoy nos acompañan Laura Persiva, responsable educativa del centro. ¿Qué tal? Buena vesprada, Laura, ¿cómo estás?
1: Buena vesprada, muy bien, gracias.
0: Y también Ana Borillo, presidenta de la cooperativa que impulsa este proyecto. Proyecto Ana, buena vesprada.
2: Hola,
0: ¿cómo estás? Anem a parlar una mica primer què significa quan el col·legi rep aquesta crida, aquesta trucada de som premi a la educació. Què ve al cap? Quin pensament és el que vos arriba?
3: Doncs ens arriba en un moment molt especial per a nosaltres. Ens va arribar totalment per sorpresa, no ens ho esperàvem. I va ser un moment de i ho és encara, de gran felicitat. Ens fa moltíssima il·lusió. El primer que vam pensar va ser compartir-lo en els socis i treballadors, i així ho vam fer quan ja podia ser públic. I tots estan, la veritat és que tots estem molt, molt contents.
0: Perquè Grans i Menuts és una cooperativa. Anem a explicar això a tots els oients.
1: Sí, som una cooperativa de treballadors. Val? Tots els socis de la cooperativa estan treballant en el centre. Això se remonta pues, a un grup de famílies, ¿vale? Uh-huh. Un grup de famílies que van tindre la intenció i la inquietud, ¿vale? De buscar alguna educació alternativa per als seus fills en el seu moment. Uh-huh. I d'ahir ve, fa 50 anys, la fundació de la cooperativa. Uh-huh. Després, en el temps, i els mateixos fills d'aquestes famílies se van anar fent grans i demés, i les famílies van haver de buscar una alternativa de continuïtat i sí que van sol·licitar o van proposar als socis treballadors que se feren càrrec de la cooperativa, i ja va passar a ser cooperativa de treballadors.
3: Mm-hmm. Al principi era mixta, famílies i treballadors, i a partir de 1987 va començar a ser només de treballadors, que és en el punt on estem ara també.
0: Mm-hmm. En el que seguiu.
4: I quina és la diferència en altres tipus d'escola?
3: En quant a cooperativa, en quant a la titularitat del centre, és molt peculiar perquè no solen haver centres la titularitat dels quals siga una cooperativa. De fet, a Castelló són molt poquets. Sí que nosaltres estem en contacte amb molts centres de València, d'Alacant també, sobretot en València a través de la UCEF, la Unió de Cooperatives d'Escoles Valencianes. Uh-huh. I allí sí que en són més, però com a peculiaritat el ser una cooperativa ja ho és en si. I coses que ens diferencien dels altres centres, doncs en el seu moment, com a projecte pedagògic, era un projecte molt innovador, era una educació alternativa.
0: Jo diria que vau ser dels primers col·les, no? A la vanguardia de tota aquesta educació que ara està tan en boga i que ara ja normalitzem, no?
3: Sí, nosaltres no estàvem en aquell moment, uh-huh. Però per tot el que ens han contat sí que realment era una educació alternativa i era el que buscaven, fugir un poc de la educació tradicional, treballar per projectes, una educació vivencial, una altra manera d'educar els seus fills en aquell moment.
0: Uh-huh. Una educació que ara hi ha molta gent que entra en el debat de això funcionarà perquè, clar, una escola en projectes i quan arriben a la universitat... Bueno, portem 50 anys, no?, treballant així en Grans i Menuts. Ahí sí que està clar que sí funciona.
1: Funciona.
3: Seguim treballant per projectes, és una qüestió que ens continua caracteritzant, i tot i que ara moltes escoles treballen per projectes, doncs a la vista està que sí que funciona, de la qual estem molt orgullosos, clar.
0: També hi ha certa fama, no?, en que Grans i Menuts sempre ha estat molt a l'avantguàrdia en l'educació especial. Hi ha moltes famílies que necessitaven aquest extra, aquest recolzament en...

0: persones que han tingut alguna dificultat, no?
1: Sí, així és. I ese projecte inicial de família sí que al llarg del temps pues, ha anat evolucionant i després, pues, passat un temps, sí que part del centre se va concertar, ¿vale? En conselleria, sí que tenim part del centre que està concertat, sí que mantenim l'escola infantil privada de la titularitat, i d'ahí més endavant se va afegir el projecte d'integració, que també portem nosaltres molts anys, seguim mantenint l'aula hueco, i en això sí que som peculiars en Castelló, perquè sí que som l'únic centre de tot Castelló que tenim des d'infantil fins a secundària en un aula hueco en el centre.
0: Què és un aula hueco?
1: Un aula web, que és un aula de recolzament a la integració.
0: Per a que la gent ho sàpiga, perquè sí. Si no, i això no ho tenen tots els centres.
1: Ho tenen centres en infantil, ho tenen centres en primària, però no un centre que tinga des d'infantil, perquè clar, en el nostre centre té la peculiaritat que pots entrar en la part privada en un any o en la concertada en tres, però que ja estàs hasta quart d'ESO.
0: Ja.
1: Val?
2: Suposo que a l'hora de la gestió del dia a dia la independència que dona ser una cooperativa és molt més gran, no? I millora a l'hora dels resultats.
1: Sí, tenim cert marge.
3: Sí, i sobretot també en el tema del personal, nosaltres no depenem de ningú per a que ens vinga personal al centre. Aleshores, al moment de fer substitucions o de contractar a una nova persona, ens gestionem nosaltres el nostre propi personal. I tot i que no tota els treballadors de la cooperativa són socis, la gran majoria són 33 socis i és una empresa, diguem que té al voltant d'uns 50 treballadors, per tant la gran majoria som socis i els treballadors que n'hi han són fixes, sempre hi ha algun puntual, alguna baixa i demés, però sempre repetim els mateixos i això també dona molta confiança, molta familiaritat, molta proximitat.
0: Per acabar la conversació, quins valors vos agradaria que qualsevol família associara immediatament a Grans i Menuts?
3: Doncs estos que estem parlant, el de la proximitat, la familiaritat, la tutorització directa als alumnes, la inclusió...
1: El respecte, tot el tema de convivència, val, que està tan d'actualitat últimament, és un tema que estem portant molt de prop i d'una forma molt sensible, ens estem formant també i la veritat és que crec que és una de les coses que...
0: És una formació contínua, estar
3: sempre en col·le.
0: Laura, Anna, moltíssimes gràcies, enhorabona per este reconeixement. Ens veiem el dia 18.
3: Moltíssimes gràcies, allí estarem, per supost.
0: Gràcies, una abraçada. Cerramos, ya este más de uno Castellón, viene Víctor Frank con la actualidad deportiva y volvemos nosotros mañana, como siempre, a las 12:20 para contarles todo lo que pasa en Castellón y provincia. Gracias por elegirnos y por escucharnos. Chao.

0: ell estava sota en control, ha dit. Segons ha assenyalat, va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la unitat militar d'emergències, la UME, treballava ja als rescats, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència, la de serveis socials, afectats per la barrancada. La vicepresidenta ha indicat a la magistrada, després del seu requeriment, que sí, entregarà de manera voluntària els missatges que es van intercanviar el dia de les inundacions en un grup de WhatsApp al qual estava ella amb la resta de consellers.
1: Víctimes de la Dana, com deien, s'han concentrat en front dels jutjats de Catarroja i demanen la imputació de la vicepresidenta de Susana Camarero. També li han recriminat que hagi entrat a declarar pel garatge Núria Moreno.
2: Fons judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant la convocatòria de la protesta i per a mantindre la seva seguretat. Escoltem Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals, i Mariló Gradolí, de l'Associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre.
3: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
4: N'hi han cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència, i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar.
1: Els mitjans de comunicació han preguntat al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, pel fet que la vicepresidenta hagi evitat a les víctimes de la Dana. Una pregunta que Pérez Llorca ha qualificat de tendenciosa i desafortunada. Afirma que el govern valencià està i estarà al costat dels afectats per la barrancada.
5: Resulta que estar al costat de les víctimes o no estar al costat de les víctimes vore per on entres o per deixes d'un lloc. Jo crec que el que s'ha demostrat en tot aquest temps és que al costat de les víctimes hi ha una administració que ha assumit les seues responsabilitats polítiques, l'única, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia és que aquesta recuperació es du endavant i en més rapidesa el que altres administracions fan, i és la forma que té de treballar la Generalitat Valenciana.
1: Aquesta vesprada, a partir de les 8, coneixerem els resultats de la consulta que els sindicats educatius estan fent als seus simpatitzants sobre els últims documents de conselleria. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga en tres àrees.
0: Mantenen així la porta oberta a continuar negociant, fins i tot més enllà de la fi de curs. Els sindicats afirmen estar acostumats a negociar en juliol. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical de l'STPD.
6: Nosaltres volíem recuperar les 30 hores de semipresencials en els cicles formatius per al curs que ve. I ens han dit que sí, però en 4 cursos. Per posar un exemple d'un tema que no és el que demanem nosaltres, que l'han acceptat però no és el que demanem nosaltres en quant a terminis. Continua estant estancat el valencià, òbviament, i el tema retributiu.
0: Els sindicats expliquen avui la diferència entre desconvocar i suspendre la vaga. Suspendre-la suposa que es deté de forma temporal i si es vol tornar a reactivar es pot fer de manera immediata i sense preavís. Desconvocar-la seria posar fi del tot i si es volen reprendre les mobilitzacions s'han de tornar a convocar oficialment amb 10 dies d'antelació. Mentrestant, continuen les protestes i a primera hora d'avui s'ha realitzat una bicicletada reivindicativa a Castelló. També hi ha hagut una nova manifestació a Alacant i a la plaça de la Mare de Déu de València segueix l'acampada del professorat. D'altra banda, treballadors de l'ensenyament concertat afronten avui el seu segon dia d'aturades parcials, denuncien la precarització de les seues condicions laborals i l'abandonament institucional del sector.
1: Per cert, que el col·lectiu de Famílies pel Valencià ha denunciat que moltes famílies que matriculen els seus fills en 3 anys en centres que ja tenien una aula de 2 no han pogut escollir el valencià com a llengua base perquè les aules ja estaven assignades per conselleria segons el que van elegir el curs passat.
2: Entre les queixes rebudes des del CEIP Sant Lluís de Bunyol, zona de predomini castellà, denuncien que no s'ha obert cap aula en valencià, tot i ser la llengua escollida per 20 famílies com a primera opció davant només 8 en castellà.
7: Les 20 famílies que havien triat el valencià com a primera opció, directament en la pàgina ens ficava que ens havien donat la segona opció en castellà. No t'he trellat això que estan fent perquè encara que estem en una zona castellano parlant, 20 famílies no tenen arguments per a no ficar la línia en valencià.
2: Fons de la Conselleria d'Educació expliquen que en zones castellanoparlants la llei establix que quan hi hagi demanda suficient de valencià s'activaran nous grups i que s'estan estudiant casos com ara este de Bunyol.
1: I en crònica política, el president de la Generalitat i líder del PP valencià, Juanfran Pérez Llorca, evita aclarir si se cessarà el seu director general de Transparència, Jorge Beiber, després de confirmar-se la seva imputació en el cas Assut. Pérez Llorca valora positivament, això sí, l'expedient de Beiber com a militant del Partit Popular.
5: El que estableixen els estatuts és que quan hi ha apertura de judici oral es pot suspendre de militància o no. És una decisió que...

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja horeta fins a les 3 de la vesprada. Avui dimecres de parlar-los de producte amb la cooperativa Consum, també de projectes sostenibles amb Caixa Popular i també de valencianes que estan arreu del món i que estan molt presents en allò que és viral i tendència, com són els concerts de Bad Bunny arreu del món. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Sí, com sempre hi ha valencians darrere de tot i darrere dels concerts de Bad Bunny també hi ha valencianes. Parlarem amb Marta i Maria, que són les que han creat el backstage del Wanda Metropolitano, dels concerts de Bad Bunny, i que han traslladat allí un poble de Puerto Rico per als més VIPs del concert i per a l'equip de Bad Bunny i de Bad Bunny. I sí que ens contaran un poquet com ho han fet i com van conèixer a l'artista.
1: Doncs de seguida fem una connexió amb els Estats Units, perquè elles estan allí. Exactament. Així que al final del programa la fem i que ens conten com han aplegat fins ahir i què és el que han fet exactament. Així que arrenquem i ho fem primer amb l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar primer els principals temes d'actualitat a la comunitat. Conta'ns.
3: Bé, pues avui passa per la vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero. Ha declarat este matí davant la jutgessa de la Dana que desconeixia què era el CECOPI. També ha explicat que el dia de la riuada estava pendent dels centres i recursos que dependien de la seva conselleria, recordem, la de serveis socials. Susana Camarero ha assegurat que no es va connectar de manera telemàtica al CECOPI per a conèixer la situació i que durant el temps que va estar en la reunió va tindre la percepció de que la situació d'Eutel estava sota control. També ha assenyalat que va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la UME treballava en els rescalls, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència. Ha indicat a la jutgessa Susana Camarero, després del requeriment de la magistrada,

0: que entregara de manera voluntària els missatges que es va intercanviar eixe dia amb un grup de WhatsApps en el que estava la resta de consellers. Susana Camarero, que ha sigut esperada ja a les portes del juzgat per les víctimes de la Dana, s'han concentrat allí. També li han recriminat que ella hagi entrat a declarar pel garatge i no hagi volgut veure. Les fonts judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant la convocatòria protesta. I els mitjans de comunicació també, William, preguntat al president, a Juanfran Pérez Llorca, pel fet de que la vicepresidenta hagi entrat pel garatge, una pregunta que ella ha qualificat de tendenciosa i desafortunada. Continuem pendent de la vaga educativa. Aquesta vesprada, a partir de les 8, coneixerem els resultats de la consulta que sindicats educatius estan fent avui als seus simpatitzants sobre els últims documents que li ha entregat la conselleria. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga en tres àrees concretes. Així que el més probable és que se puga mantindre inclús la protesta per a quan se retorne a iniciar el curs escolar. Mentrestant, avui han continuat les protestes. Este matí hi ha hagut una bicicletada a Castelló, també una manifestació a Alacant i continua l'acampada així a València. Parlarem també del recurs que, i la denúncia que han fet el col·lectiu de famílies en València. Moltes diuen que els seus fills que han matriculat per al proper curs no poden escollir l'aula en València que ells volien. Parlarem també sobre el tema de Baby, en este cas del president del Partit Popular i líder valencià, de Juanfran Pérez Llorca, ha aclarit que si que cessaran el seu director, ha evitat, perdó, aclarir si cessaran o no el seu director general de Transparència, Jorge Beiber, després de, recorden, confirmar-se la seva imputació en el cas Assut. I també parlarem d'altres assumptes. Avui hem tingut la visita del ministre de Consum, de Pablo Bustinduí, que ha instat en Sueca la Ribera Baixa a la Generalitat a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Contarem això i contarem, dir-vos, vos ho avance ja, que tenim previsions de que per al cap de setmana, especialment per al diumenge, ve molta, moltíssima calor.
1: Vaja.
0: Calor que pareix que es quede i que anem a tindre un mes de juny complidet.
1: Doncs ampliarem esta informació.
2: Com puguem. Conforme es puga.
1: Jo m'he quedat xelà d'escoltar-te.
0: Escolteu molt fresquetes a Ramon esta vesprada en la brújula.
1: Exactament. Que després ja... Doncs gràcies, Amparo. Estarem molt atentes. Anem a fer una pausa i ja parlem, pues, d'estos projectes sostenibles.
3: Hablar alto, interrumpirnos al hablar, llegar tarde, salir de fiesta entre semana, cosas así son muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso al reciclar envases de papel y cartón en El Azul, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
4: Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
5: Així és, avui volem parlar-los de sostenibilitat amb Caixa Popular, en concret del Premi Sembrar Futur de la Fundació La Nou, que compta precisament amb la col·laboració de Caixa Popular. Es tracta d'una iniciativa que reconeix projectes que promouen models capaços de millorar la qualitat de vida i el compromís amb el territori. En esta tercera edició, tant el primer premi com l'accèssit, en la modalitat de batxillerat i cicles formatius, han sigut otorgats a dos grups d'alumnes de l'IES número 1 de Requena, treballs que han estat relacionats amb l'energia i la transició energètica i que anem a conèixer de la mà dels seus alumnes que han participat. Salude primer, per part d'aquest primer premi relacionat amb fotovoltaiques, a Diego Salón, que és estudiant de primer de batxillerat. Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas.
5: I també del premi Accèssit relacionat amb biogàs, parlem amb Mariela Pérez, també de primer de batxillerat. Mariela, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
5: Bueno, son proyectos que nacen, decía yo, a partir de la problemática, la respuesta de la ciudadanía ante la posible implantación de macroplantas, tanto fotovoltaicas como de biogás en la comarca, ¿no? Vamos primero con Diego. Cuéntanos, Diego, en qué ha consistido vuestro proyecto.
6: Bueno, pues a nosotros, nuestros profesores de optativa nos propusieron hacer el proyecto y a partir de ahí tuvimos que elegir un tema o búsqueda de problemas relacionados con la comarca y a partir de ahí pues hacer entrevistas, regalar información y ya con esa información organizarla toda un poco, resumirla y hacer un vídeo para mostrarlo y darle visibilidad.
5: ¿Y en vuestro caso, Mariela?
7: Pues un poco parecido al de Diego, ¿no? Los profesores nos ofrecieron participar y al final elegimos nosotros el biogás y en cómo la comarca

0: i quan l'aigua pues, arribi a ebullició, abocar la sal, una cullerada per cada 200 grams, més o menys, i immediatament pues, afegir la pasta a l'aigua i remoure una cullera de fusta perquè aquesta no es pegui entre d'ella. I anar en compte, mai tires oli i fixa't en els minuts de cocció perquè, que estan indicats en el revés del paquet perquè la pasta pues, quede això, al dente, no?
1: Exacte.
0: No banyar la pasta una vegada bullida, això també és un secretet, no? Que moltes vegades ho fem, transcorregut el test de cocció, pues, escorre la pasta en un colador i afegir la salsa. I si ho desitges, pues, reservar una mica de l'aigua calenta de la mateixa cocció per a mantecar un poquet la salsa i contribuir un poquet a l'emplatat estiga més bo. I també, pues, quan retires la pasta del foc, pues, no la deixes reposar ni la banyes amb aigua freda, que també pues, això, ho fem moltes vegades.
1: No, sí, des de luego que tinguent estos truquets en compte, ens va eixir un platàs molt bo. Com per exemple, me ve a mi un poc al cap alguna varietat, no? Alguna opció de tagliatelle amb crema de vinagre de Mòdena o penne a la rabiata, no? Pasta al pesto, al bocat, que n'hi ha moltes possibilitats.
0: Moltes possibilitats i molts noms que tenim que ha de prendre, no? Tenim receptes per pues, això de les més clàssics que han estat pues, molt esteses, com també la napolitana o la carbonara, no? En casa en el macarrós, no? Macarrós i espaguetis.
1: Sí, era com,
0: A o B. Però ara tenim moltíssims, no? La pasta, pues, amb moltíssimes opcions, tantes, pues, això, com ingredients. Cal animar-se, pues, afegir també fruites, verdures o salses, pues, més típiques d'altres cuines, com ara la soja, que també queda molt bé.
1: També.
0: I sorprendre'ns un poquet en els resultats.
1: Així
0: innovar.
1: És. Innovar i també en la cuina, ja que és cas amb la pasta, més tipus de pasta. Així que, mamen, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Gràcies a tots.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

0: menys 10 en Comunitat Valenciana en la Onda els volem contar que hi ha històries que demostren que el talent valencià no té fronteres. En plena gira mundial d'un dels artistes més influents del planeta, Bad Bunny, dos noms valencians estan darrere d'un dels espais més comentats del seu tour, el backstage recreat al Metropolitano de Madrid, una autèntica immersió, Andrea, en un poble de Puerto Rico que ha captat totes les mirades.
1: Sí, per cert que avui comencen de nou els concerts a Madrid, avui hi ha concert de Bad Bunny al Metropolitano i segur que hi ha molts valencians que estan allí disfrutant d'ell. Però bueno, aquestes dos valencianes són Marta Castellano, organitzadora de festes i events, i Maria Aramburu, dissenyadora d'interiors, dues emprendedores que des de la seva empresa Malens Creative han passat de crear esdeveniments a Los Angeles a dissenyar experiències per a estrelles internacionals. Avui les tenim a Comunitat Valenciana en la Onda per a conèixer com és treballar al cor d'aquestes grans gires mundials i com dues valencianes han acabat convertint-se en una peça clau de l'espectacle més global del moment, com és la gira de Bad Bunny. Així que les saludem ja, si te pareix.
0: Vinga.
1: Tenim a l'altre costat del telèfon a Marta i a Maria. Què tal? Com esteu?
2: Hola. Hola, chiques.
1: A veure si podem... Val, a veure si podem tornar a connectar amb elles, perquè clar, és que la connexió és com és, que estan a l'altre costat de l'oceà.
0: Maria crec que ja la tenim. Maria, ens escoltes?
3: Sí.
0: Sí, ara sí.
1: Hola, Maria,
0: a veure si podem també recuperar a Marta mentre està...
3: A Marta.
0: Ara ens avisa el nostre company Alejandro. Maria, no sé si... Bé, conta'ns un poc, que esteu darrere d'eixe backstage, però també s'ha fet molt famosa eixa casita. Però, bueno, esteu tinguent molt d'èxit, no?, per sobretot haver traslladat eixe poble de Puerto Rico del que disfruta l'equip de Bad Bunny, persones més VIPs pues, del nostre país així. Com va començar esta locura?
3: Bueno, yo primero de todo decir que yo no soy valenciana, la de la terreta es Marta, pero entiendo bastante bien el valenciano.

socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la Gossa Sorda va publicar diversos treballs que avui són referència

gira final que va a reunir miles de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la Gossa Sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Inundad de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma. Es el missatge literal que va enviar Carlos Mazón als seus consellers i conselleres a primera hora del dia de la Dana. Va insistir en això poc després amb altres fórmules i en principi ja no consten més missatges seus. Consellers i conselleres anaven actualitzant l'última hora durant tota la jornada, però sense resposta del president, almenys en eixe grup. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. De seguida repassem el més destacat d'ixe xat. Pendents també del futur de la vaga educativa, les votacions dels sindicats acaben en només 40 minuts i als esports el València Bàsquet. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Hem conegut esta vesprada el contingut del grup de WhatsApp de Carlos Mazón amb els seus consellers i conselleres el dia de la Dana. L'expresident va intervindre a primera hora del matí amb ixe missatge de inundad de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma. Va ser el que va publicar Mazón poc després de les 8 del matí del dia de la catàstrofe. I insistia, informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. A continuació va demanar als consellers d'Educació, de Sanitat i de Serveis Socials que estigueren específicament pendents dels seus àmbits. I després, poc més, perquè Carlos Mazón no va intervindre més en eixe grup de WhatsApp amb el seu govern en tota la jornada, encara que els consellers i conselleres s'hi anaven publicant progressivament les novetats de cadascuna de les seues conselleries. Just avui ha comparegut davant la jutgessa de la Dana la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, també conseller era de Serveis Socials en eixe moment, Amparo Piqueres.
2: Susana Camarero ha assegurat que es va connectar de manera telemàtica al SECOPI per a conèixer la situació i que durant el temps que va estar en la reunió va tindre la percepció que la situació a Utiel estava sota control. Segons ha assenyalat, va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la unitat militar d'emergències treballava en els rescats, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència afectats per la riuada. A més, ha negat haver tingut contacte el dia de la Dana amb el president Carlos Mazón ni cap persona ha dit del seu entorn. La vicepresidenta també ha indicat a la jutgessa, després del seu requeriment, que entregarà de manera voluntària els missatges que es van intercanviar els dies de la riuada en un grup de WhatsApp en el qual estava amb la resta de consellers.
1: Esta declaració judicial de Camarero i els WhatsApps coneguts esta vesprada han servit l'oposició per a tornar a carregar contra la gestió d'aquell moment i per a establir també paral·lelismes amb la Generalitat actual. Sentim la socialista Pilar Bernabé, Joan Baldoví de Compromís i també la resposta del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
3: El señor Pérez Llorca va a seguir llevando como uno de sus logros como presidente de la Generalitat, que es seguir manteniendo al máximo responsable de toda la catástrofe.
4: Pérez Llorca, hoy, es el culpable de mantindre a Mazón aforat, en sou i xòfer, i de mantindre el mateix govern d'incompetents en el seu govern.
5: Que assumir les seues responsabilitats polítiques, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia, que esta recuperació es du endavant i més ràpid és el que altres administracions fan i és la forma que té de treballar la Generalitat Valenciana.
1: Les víctimes de la Dana s'han concentrat davant el jutjat demanant la imputació de la vicepresidenta Camarero. També li han recriminat que hagi entrat avui a declarar pel garatge. Fons judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant d'aquesta convocatòria precisament de la protesta i per a mantindre la seva seguretat. Rosa Álvarez i Marilo Gradoli.
6: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
7: N'hi han cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar a una via d'estar.
1: En apenas 40 minuts, en poc menys de 40 minuts, a les 8 de la vesprada coneixerem els resultats de la consulta que els sindicats educatius estan fent als seus simpatitzants

sobre els últims documents de Conselleria d'Educació referents a les seues demandes per a posar fi a la vaga educativa indefinida. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga, i concretament en tres àrees.

0: i el tema retributiu.
1: Es manté així, per tant, la porta oberta a continuar negociant, fins i tot, diuen, més enllà de la fi de curs. Els sindicats afirmen, de fet, estar acostumats, diuen, a negociar en juliol. L'educació concertada valenciana ha tornat a protestar avui amb una nova jornada d'aturades als col·legis i una concentració també del professorat davant la Conselleria d'Hisenda. El secretari autonòmic del sindicat FECIE, Vicente Cabanes, demana a la Generalitat la mateixa celeritat que estan tenint amb les reivindicacions de la pública per a la concertada.
2: Para decirle al gobierno valenciano que debe de impulsar la negociación en el ámbito de la enseñanza concertada, solo corrigiendo esa doble velocidad en comparación con los compañeros de la enseñanza pública, pues se evitará el actual trato discriminatorio que estamos sufriendo los profesionales de los centros privados concertados.
1: I Famílies pel Valencià denuncia que moltes famílies que matriculen ara els seus fills i filles a 3 anys en centres que ja tenen una aula de 2 no han pogut escollir el valencià com a llengua base perquè les aules ja estaven assignades per conselleria segons el que va elegir el curs passat. Núria Moreno.
3: Entre les queixes rebudes, la de Gemma Ferrando des del CEIP Carraixet d'Almàssera, zona de predomini lingüístic valencià. Diu que s'ha oferit una unitat en valencià i altra en castellà, tot i que la majoria ha elegit el valencià.
4: Segons les dades oficials de l'equip directiu del nostre centre, aproximadament 27 famílies han manifestat com a primera opció el valencià, front a 2, que ho han fet en castellà. Això suposa més d'un 90% de sol·licituds a favor del valencià, xifra que supera àmpliament el 75% que esmenta la llei per a que les dues unitats foren en valencià.
3: Altra queixa que els ha arribat des del CEIP Sant Lluís de Bunyol, zona, en este cas, de predomini castellà. Denuncien que no s'ha obert cap aula en valencià, tot i ser la llengua escollida per 20 famílies com a primera opció davant només 8 en castellà.
5: Les 20 famílies que havien triat el valencià com a primera opció, directament en la pàgina ens ficava que ens havien donat la segona opció en castellà. No t'he trellat això que estan fent perquè encara que estem en una zona castellà no parlant, 20 famílies no tenen arguments per a no ficar la línia en valencià.
3: Fons de la Conselleria d'Educació expliquen que en zones castellanoparlants la llei estableix que quan hi ha demanda suficient de valencià s'activaran nous grups i que s'estan estudiant casos com ara este de Bunyol.
1: Són ara les 7 i 28 minuts de la vesprada. El president de la Generalitat i líder del PP valencià, Juan Fran Pérez Llorca, evita aclarir si cessarà el seu director general de Transparència, Jorge Bellver, després de confirmar-se la seva imputació al cas Assut. Pérez Llorca valora positivament, això sí, l'expedient obert a Bellver com a militant del PP.
6: El que estableix en els estatuts és que quan hi ha apertura de judici oral es pot suspendre de militància o no. És una decisió que té que prendre el comitè de garanties. Jo el que vaig ahir vaig mostrar la meva opinió com a president, però sempre respectant el que diga el comitè de drets i garanties.
1: Avui ha acabat poques setmanes després de començar la comissió d'investigació oberta a la Diputació d'Alacant pel presumpte cas de corrupció amb els bons comerç que la institució va impulsar quan Carlos Mazón n'era el seu president i de la mà, a més de la Cambra de Comerç alacantina. Esta sessió final ha conclòs amb els vots a favor únicament del PP que no es va cometre cap irregularitat. Una conclusió que critica el socialista Raúl Ruiz, però que reivindica com a vàlida la popular Ana Serra.
7: El Partido Popular tiene mucho, mucho que explicar porque desde hoy se ha convertido en cómplice de este problema. Es una vergüenza que el Partido Popular hoy no haya querido sacar ningún tipo de verdad de esta comisión.
8: Absoluta transparencia desde esta institución. Lamentablemente hemos tenido que intentar limpiar la imagen de una institución impoluta como consecuencia del intento de embarrar y de crispar por parte del Grupo Socialista.
1: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, insta a la Generalitat a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Ho ha fet concretament des de la muntanyeta dels Sants de Sueca, Virginia Delgado.
9: El ministre s'ha reunit a la capital de la Ribera Baixa amb arrossers per conèixer la seva denúncia sobre l'absència de controls oficials per part del govern autonòmic sobre la qualitat i etiquetatge de l'arròs i ha assegurat que actuarà per totes les vies possibles, tant legals com administratives, perquè la Generalitat complisca amb les seues funcions.
10: És sorprendente que haya una comunitat autònoma que no ejerce esas competencias, por tanto que no aporta esa información y que no responde a las denuncias que se han realizado. Pedimos que se subsane esa anomalía para garantizar, como digo, el derecho de los consumidores y consumidoras a contar con información precisa, veraz y detallada sobre aquello que está consumiendo. Pero desde luego el Ministerio va a hacer todo lo que esté en su mano y va a actuar por todos los cauces administrativos y legales necesarios para asegurarse de que esta competencia que se asuma y se ejerza.
9: Desde la Unió Llauradora incidixen en que no es pot permetre que les grans empreses

0: s'utilitzen simbologia valenciana en els seus productes, malgrat que en l'etiquetatge no apareix l'origen de l'arròs.
1: Obrim ara pàgina de successos i, a més, en clau de proximitat, perquè els robatoris amb força en vivendes han crescut a Requena més d'un 250% en un any. El balanç de criminalitat realitzat pel Ministeri de l'Interior assenyala el preocupant augment dels robatoris i les ciberestafes en este municipi valencià. Dani Rodrigo.
2: Les dades de criminalitat correspondents al primer trimestre de 2026 reflecteixen un important augment dels robatoris en força a Requena respecte al mateix període de l'any anterior. Entre gener i març es van comptabilitzar 33 robatoris en força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. Dins d'esta categoria, els robatoris en vivendes van passar de 7 a 27 casos, amb una pujada del 285%. També van augmentar els delictes vinculats a internet. Les estafes informàtiques van créixer un 37% en passar de 45 a 62 denúncies. Requena es converteix així en el quin municipi en el qual més creix la criminalitat, només per darrere d'Aldaia, Petrer, Picassent i Vinaròs.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal assentat al Baix Maestrat, presumptament dedicat a la comissió de robatoris amb força, en este cas en interior de vehicles i establiments, estafes, encobriment i usurpació de l'estat civil. La investigació els relaciona amb una trentena de fets delictius en esta comarca castellonenca. L'operació s'ha saldat amb la detenció de tres persones. Usaven un magatzem concretament de Benicarló com a centre logístic per a classificar els objectes sostrets que després venien a través de diferents canals. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui, hem de contar-los també que la Universitat Politècnica de València acollirà demà dijous i també divendres la 6a edició del Congrés Internacional Smart Business Innovation and Values. És una iniciativa destacada que reuneix a la capital valenciana experts vinguts des de Cambridge o Harvard, junt amb dirigents de companyies com ara IBM o Google i d'institucions com el Fons Monetari Internacional. Enguany, tot això al voltant de les solucions tecnològiques sostenibles. Anem ja amb la crònica esportiva valenciana d'avui. Anem ja amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Pendents en només uns minuts a les 8 del València Bàsquet.
3: Sí, a més amb bon ambient al Roig Arena per aixe partit, el primer de la sèrie de semifinals dels play-offs pel títol de Lliga CB entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona. És un autèntic partidàs, fa 23 anys que no es veuen les cares a esta ronda dels play-offs i el València és favorit, però escolta Pedro Martínez perquè diu que allò de ser favorits, com a que no.
4: Creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, ¿no? Como es el caso del Murcia, el caso del Madrid que tú has dicho y el caso del Baskonia, ¿no? Que los tres tenían el factor pista a favor y han quedado eliminados. Pues bueno, podemos ir al refranero, ¿no? Como si al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, ¿no? Pues o sea, entonces yo creo que hablar de favoritos en esta competición, pues se ha demostrado que no vale para nada, ¿no?
3: Anem a veure si en este cas sí que val per alguna cosa i València Bàsquet per guanyar ixe primer partit. Ahir ho va fer per cert el Barça, que tot apunta que serà el rival en una hipotètica final per la lluita pel títol. Un apunt breu en clau futbolística i en clau granota. Llevant ha renovat a Héctor Rodas i a Gil en la direcció esportiva fins a 2028. La nota negativa ens la deixa l'eliminació del Castelló en les semifinals del playoff per ascendre a la Lliga. Va caure ahir en Almeria per 3-2. Víctor Frank, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada. El Castelló tracta de recuperar-se del dur varapal que va significar en el dia d'ahir la seva eliminació en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió. Un gol de l'Almeria en el minut 94, després d'un córner, va deixar sense opcions al conjunt albinegre, que va ser superior al llarg de pràcticament tot el partit. D'aquesta forma comencen ja a planificar la propera temporada en segona divisió.
3: Gràcies, Víctor. I continua tractant d'armar l'equip per a la pròxima temporada l'Elx, el conjunt il·licità, que continua amb el ball de tècnics. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Hola, Sergi, muy buenas. A falta de novedades en lo deportivo, sigue la búsqueda del nuevo entrenador en el Elche. Hemos conocido que las obras de urbanización en el entorno del Estadio Martínez Valero van a comenzar a principios del próximo mes de julio. Mañana se aprobará la adjudicación definitiva en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Una situación que va a hacer, porque tiene un plazo de ejecución de 5 meses, que las obras se vayan a realizar al mismo tiempo que el Elche dispute la temporada en primera.
3: Gràcies, Felipe. L'última hora, la capital alacantina, ens l'acosta, com sempre, el nostre company des de Onda Cero.